0: A Judith Nederman.
1: Quizá ir al camí del bosc. Qui no caurà si tot és fosc.
0: O al niño del Che.